Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

FM. Estan passant coses al meu cap.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

propostes interessants i també a dos quarts de nou actualitzem també la informació meteorològica amb el nostre home del temps, Jordi Pérez, a l'espera d'aquest canvi de temps que arriba demà dimecres a partir de la tarda. Avui mirarem d'afinar una mica més aquesta previsió. Bé, a tot això, la informació cada hora en punt, els butlletins informatius, bé, i molta energia positiva que compartim des de primera hora del matí aquí a Ràdio Pineda. Salutacions, un dia més. Estic amb tu fins a la...

És una de les bandes mítiques dels anys 80, Electric Light Orchestra, els coneguts com a ELO, i el Twilight. És la cançó que recuperem aquests minuts per arribar a un quart de nou. I avui, a la punt del dia, destaquem que l'associació Marxa Nòrdica i Benestar reprenen avui aquestes caminades a Pineda. De fet, a les 7 de la tarda a Can Xauvet presentaran el projecte i també explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. Bé, l'entitat, recordem, vol promoure la Marxa Nòrdica com una activitat saludable, social i accessible per a tothom, i també us anima, òbviament, a sumar-vos en aquestes caminades que fan a l'aire lliure. Trobareu tota la informació al portal de notícies de Pineda i també a les xarxes socials de l'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda.

0: És aquella llum que desprèn la persona, aquella persona especial que et fa sentir segur, segura. Recuperàvem aquesta gran joia de Beyoncé per arribar ja a 8:45 del matí. És el Halo. Bona manera per saludar també a aquesta hora Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, amb el nostre home del temps anem afinant la previsió amb aquest canvi que arriba demà, probablement en hores de tarda. Què sabem? Què podem explicar a aquesta hora?
1: Bé, que es va confirmant i que bé, tindrem un bon sarau. Demà a la tarda, al vespre, a la nit, doncs algunes comarques rebran doncs tempestes fortes, potser veurem algunes calamarsades, registres voltats de precipitació, 30, 40, 50 litres, llamps i trons, amb ràbia. I per tant, doncs alerta, perquè demà s'engegaran avisos a moltes comarques de Barcelona i de Girona en especial. És un canvi brusc, de curta durada, perquè no tindrà continuïtat. Ja els estem anunciant que a partir de dijous endavant l'anticicló de les Azores, de l'Atlàntic, es vol posicionar ben a prop nostre, impedint que tornem a veure aquest tipus de canvis. Almenys ens haurem d'esperar 6 o 8 dies endavant. O sigui que aquest és el panorama una mica per sobre, ara en tots els detalls. Però el que no podem passar per alt és les temperatures que estem tinguent. I estem a mitjans de setembre. Ahir, doncs, un dia de sol, déu-n'hi-do quin sol està fent. Ahir, doncs, màximes que es van fregar els 30 graus a Pineda, gairebé 29 graus i mig. O sigui, posin 30 graus en hores de primeres hores de la tarda, cap allà a 3:45. I molt bona mar, segueix la mar molt plàcida. La tarda va saltar una mica el vent de Garbí i temperatures a l'interior pues, superant amb escreix els 30 graus i ja van saltar doncs, en algunes raconades els més de 35, sobretot cap al sector de Girona, algun punt de la Catalunya central i també cap a Ponent, especialment més cap a l'extrem sud. O sigui que això són anormalment elevades. Aquestes temperatures, quan veiem el mapa que ens ensenyen a la tele, esclar, estem habituats, ja venim d'on venim, ja el mes de setembre ja ho hem viscut això. No se li dona la importància, però no, això són exagerades, són extremadament elevades per ser un mitjans de setembre. Ho haig de recalcar perquè de vegades no es concorda el que ens diuen amb la realitat. La realitat és la que estem dient, que són molt, molt altes per les dates. I bé, avui la mínima, també ja ha caigut la nit tropical, jo pensava que ja no tornaríem a tenir-la. Doncs, efectivament, avui ens hem quedat a moltes zones costaneres per sobre dels 20 graus. O sigui que ens hem quedat cap als 20 graus i mig de mínima i per ser mitjans de temps doncs, també és molt, molt elevada. Ja hauríem d'estar clarament per sota dels 20 graus. Però bé, estem en una massa càlida i aquesta massa càlida avui bé domina sobretot una massa extremadament anòmala a 1.500 metres d'alçada que està sobrevolant sobretot a la meitat sud peninsular, al centre sud i nord-est, o sigui, Catalunya i de Madrid, Andalusia, Castella-La Manxa cap al sud, estem avui dimarts amb un pic de calor dominats per aquesta massa càlida i això en què es traduirà? Doncs en un ambient molt càlid, avui hem d'esperar un dia de sol, ja veuen que pràcticament no es veu ni un núvol, les humitats són molt baixes a capes superiors, és més, ara aquesta hora del matí ja estem apreciant que estan caient les humitats, ja voltem el 50% aquí a Pineda Nord, la temperatura, doncs amb aquestes humitats baixes no para de pujar, ja estem voltant els 26 graus i mig a aquesta hora del matí, o sigui que avui pinta que anem forts i probablement que avui doncs, els 30 graus o més segurament que cauran, o sigui que fins a mig matí la temperatura anirà enfilant-se i a partir de mig matí, migdia, doncs saltarà aquest vent, podríem dir, de llevant xaloc, aquí a l'Alt Maresme, que es pot acompanyar tota la jornada, feble, però faria, doncs, frenar una mica el termòmetre i quedar, doncs, segurament per sota dels 30 graus. Però vaja, la temperatura serà, insistim, molt elevada. Avui en el conjunt de Catalunya baixen en algunes raconades, però especialment Costa Brava, l'Alt i Baix Empordà, alguns punts de Girona, que hi vas disparar molt, degut a aquests vents marítims, i en canvi sense canvis en la resta, però poden pujar en algunes raconades, sobretot de Ponent, sobretot Costa Daurada Nord, sud de Barcelona, es poden disparar, eh? Poden pujar 2-4 graus les màximes, o sigui que veurem avui molts valors de per sobre els 35 graus, sobretot cap a Ponent i en algunes raconades de Barcelona, de prelitorals, o sigui que avui, déu-n'hi-do la calor que farà. Aquest és el panorama. Vents del sud, sobretot costa de Tarragona fins a l'àrea de Barcelona, fluixos en conjunt, vent del sud. No és una situació d'aquesta garbinada, perquè ahir ja els hi vam explicar que el canvi de temps ve del nord. Efectivament, demà tindrem un augment dels núvols, ja la propera nit matinada, augment dels núvols baixos aquí a la costa central de Barcelona. També els núvols guanyaran terreny, s'està costant un front fred des de l'Atlàntic, ve acompanyat d'una ondulació dels vents en altura, a nivells alts, en forma de V baixa, també ve acompanyat, evidentment, quan ve amb aquest tipus de situacions, amb aire fred, en alçada, tindrem a 5.500 metres d'alçada, s'acosten valors de 16, 14, 16, 17 graus sota zero en aquest nivell, i contrasta amb els d'ara, que ara estem, per tant, voltant els 6, 8 graus sota zero en aquest nivell, però demà doblem fred, o sigui, demà doblarem el fred. Per tant, es denota que ve doncs, una situació d'aire fred en alçada i això generarà inestabilitat i nuvolositat. Per tant, demà al dematí, doncs, cels molt ennuvolats, pràcticament a tot Catalunya, núvols baixos, núvols alts, núvols mitjos, a partir de mig matí, migdia, poden aparèixer, o de fet es formaran, perquè això no és un front que avanci i que porti pluges, no és un típic front d'hivern, sinó generarà les nuvolades que creixin, es desenvolupin i donguin, doncs, pel vols del migdia, doncs, podien haver ja els primers xàfecs a l'àrea de Barcelona, per la zona, l'àrea metropolitana de Barcelona, els Vallesos, especialment, doncs, podia haver els primers xàfecs localment tempestuosos. Durant la tarda, el ruixar, les tronades poden anar guanyant terreny a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, i a la tarda, vespre, doncs el ruixar, les tempestes s'estendran per tot l'interior de Girona, interior de Barcelona, Montseny, Serra Transversal, interior de Girona, ruixats, tempestes, i avançada la tarda, al vespre, doncs aniran aquests ruixats del nord-est, aniran avançant cap a la Costa Brava Sud, Baix Empordà, Costa de la Selva, al Maresme, i bé, aniran avançant doncs, cap a la Costa Central i Costa Brava Sud en especial. Xàfecs, tempestes, localment intensos, alguna calamarsada, alguna aiguat també veurem, registres de més de 30-40 litres puntualment i força aparell elèctric. Demà els llamps i trons en algunes zones doncs, seran d'aquells que imposen, podríem dir-ho. Durant el vespre, a la nit, amb l'entrada cada vegada més marcada de la tramuntana cap a la Costa Brava i el mestral a les Terres de l'Ebre, hi haurà com una mica de rebuf incidint molt especialment cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ens fa pensar que avançada el vespre i la nit es poden reactivar el xàfec, les tempestes, a tot el que és, doncs sí, al nord de la Costa Daurada i àrea metropolitana de Barcelona. Quan diem aquest àrea metropolitana, volem dir Baix Maresme, els Vallesos, sobretot Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf, Barcelonès, en tot aquest sector, és probable que al final de la jornada de demà reactivin els ruixats i les tempestes. Nosaltres, a priori, quedaríem més al marge. Poc o molt creiem que ens arribarà el ruixat a la tarda, vespre, però vaja, creiem més que seran altres zones on podran tenir els plats forts, que seria interior de Girona i interior de Barcelona, i sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona és on esperem els màxims pluviomètrics, en què podrà haver tempestes fortes i registres més de 30, 40, 50 litres. Però bé, a prop d'aquestes zones, doncs tampoc no descartem doncs, algun ruixat o alguna tempesta. Temperatures, mentre no descarregui, com que estarà nuvolat, veurem que la temperatura es fa més confortable, però es mantindrà de moment càlida o molt temperada. Màximes que voltaran els 24-26 graus, aproximadament, les que esperem demà a l'Alt Maresme, perquè serà també una mica en funció del sol. Creiem que estarà força nuvolat, per tant, si està força nuvolat, temperatura màxima quedarà més frenada. I allà on vagi descarregant, doncs, evidentment, la temperatura anirà baixant, i per tant la mínima és probable que es dongui al final de la jornada acompanyant tot aquest xafa i d'aquesta inestabilitat. Com dèiem, els vents seran del nord, segurament aquí tindrem l'alè de nord, vent de tramuntana, durant s'intensificarà una mica, sobretot migdia, tarda, vespre, i ja veurem si no torna a fer la guitza la tramuntana en quant a portar-nos precipitacions o deixar-la descafeinada, a veure si demà al dematí ho acabem de perfilar, perquè sí que és probable que ens bufi tramuntant aquí a l'Alt Maresme. Bé, aquest és el panorama per dimecres i a partir de dijous, pues, restes de núvols baixos en zones del litoral central amb tendència que es vagin esvaint, es vagin trencant, l'ambient serà més acorde a les dates, costarà ja d'arribar als 25, segurament quedem 22-24 graus i també una baixada generalitzada a tot Catalunya i en principi pues, ja no esperaríem precipitacions, malgrat alguns núvols que hi pogués haver. Divendres, dissabte i diumenge, pues, el temps cada cop més estable, anirien remuntant les temperatures, les mínimes queden tocades, el que resta de setmana, de dijous en endavant, però les màximes doncs sembla que aniran remuntant, lleugerament i a poc a poc. O sigui, dijous, calor moderada, divendres una miqueta més, dissabte una miqueta més, i diumenge doncs tornarem a parlar de calor, perquè diumenge, i sobretot a inici de la setmana que ve, doncs les masses càlides acompanyades d'aquest anticicló atlàntic es deixaran sentir més, se posicionaran més a l'entorn peninsular i farà doncs que les temperatures almenys de dia doncs siguin doncs de caloreta, o sigui, de nou, de 25 a 30 graus, i ja veurem si no tornen a superar-se els 30 graus, probablement sí, sobretot en zones interiors. Aquí ja ho veiem difícil arribar als 30, però vaja, no descartem res, perquè aquest setembre la inèrcia càlida que portem de tot l'estiu, no descartem res, perquè la segona quinzena també no ens estranyaria que tornéssim a apropar-nos als 30 graus, ja ho anirem veient. En resum, Olga, oients, jornada avui, no sé si d'infernal, en algunes raconades serà infernal, perquè valors de 36, 37 o 38 graus els podrem veure en zones de ponent, o sigui que això és d'escàndol. 39-40 al sud-oest peninsular, Extremadura, Andalusia, que també déu-n'hi-do, això, hi estem a mitjan setembre, eh? I, però bé, un sol existim infernal, descremarà de valent, protecció, barret, però durarà avui només, perquè demà canvi de temps, augment dels núvols, atenció al ruixar, les tempestes, demà tindrem tota l'actualització, els hi direm de bon dematí, perquè el plat fort arriba a partir del migdia a la tarda vespre, ruixat, tempesta, Girona, Barcelona, en alguns indrets farà algun disbarat aquestes tempestes de setembre, però bé, és una inestabilitat d'un dia concret, perquè no tindrà continuïtat en dies posteriors. I això és tot, Olga i oients.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Jordi, quin panorama. Demà, puntualment, a 8:45 del matí, actualitzarem tota aquesta informació. Gràcies, com cada dia, i fins demà. Que vagi bé, Jordi.
1: Passi, molt bon dia. Fins demà. Ràdio Pineda. Energia.

0: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu, un programa que inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llamos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
1: Treballar molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan ens sent grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica es deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar, doncs, que la gent es cuidi.
0: L'activitat està adreçada a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les dues seus de serveis socials, al carrer Major 44 o bé al carrer Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. En el cas de l'Alt Maresme, que pertany a la Regió Sanitària de Girona, els dos hospitals de referència seran l'Hospital de Girona Josep Trueta i Can Ruti de Badalona. El Centre Cívic de Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per a les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de plaça o bé se'ls informarà si han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic general per les places disponibles. I l'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. Una programació que inclou activitats físiques com ara gimnàstica, correctiva, zumba o aeròbic. També s'ofereixen classes d'anglès per adults i tallers artístics i manuals. Les inscripcions es podran fer el 22 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i del 23 al 25 de setembre a la tarda de 4:45 a les 7. Serà al local de l'entitat al carrer Barcelona número 35. I el temps, ambient assolellat, bona mar i temperatures voltant els 30 graus a la costa. Tot això a l'espera del canvi de temps que arriba demà.

0: parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és saludable.

L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda, a Can Xauvet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada.

0: Associació als Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir l'estrès i el soroll mental.
1: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
0: Una presentació que, com us deia, és divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

0: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu, un programa que inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llamos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
1: Treballar molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan ens fem grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica es deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar, doncs, que la gent es cuidi.
0: L'activitat està adreçada a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les dues seus de serveis socials, al carrer Major 44 o bé al carrer Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. En el cas de l'Alt Maresme, que pertany a la regió sanitària de Girona, els dos hospitals de referència seran l'Hospital de Girona Josep Trueta i Can Ruti de Badalona. El Centre Cívic de Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per a les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de plaça o bé se'ls informarà si han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic general per les places disponibles. I l'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. Una programació que inclou activitats físiques com ara gimnàstica correctiva, zumba o aeròbic. També s'ofereixen classes d'anglès per adults i tallers artístics i manuals. Les inscripcions es podran fer el 22 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i del 23 al 25 de setembre a la tarda de 4:45 a les 7. Serà al local de l'entitat al carrer Barcelona número 35. I el temps, ambient assolellat, bona mar i temperatures voltant els 30 graus a la costa. Tot això a l'espera del canvi de temps que arriba demà.
2: Gràcies, Maria Josep. Seguim amb Ed Sheeran.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937-069-257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: Són les 12. Notícies.
1: L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda, a Can Xauvet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. L'entitat anima la ciutadania a sumar-se a les seves caminades a l'aire lliure amb sessions de marxa nòrdica pensades per fomentar l'activitat física, la salut i el benestar emocional. Més informació a Instagram de l'associació. Ja s'han conegut els guanyadors del 11è Rally Fotogràfic. Són Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgalleda. L'associació Els Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir l'estrès i el soroll mental.
2: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
1: Una presentació que, com us deia, més divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu. El programa inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llanos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
2: Treballem molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan estem grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica es deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar, doncs, que la gent es cuidi.
1: I també ha explicat a Ràdio Pineda la importància dels vincles que es generen en aquests grups.
2: També és el bon vincle que es fa, bueno, les emocions que surten, no? I que és molt bonic. Jo ho recomano 100% perquè la gent és que de seguida comparteix la seva vida, les seves coses, els seus projectes.
1: L'activitat està dirigida a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, que no pateixin cap demència. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou, els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les seus de serveis socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. La nova xarxa dedicada a les malalties minoritàries cardíaques està formada per 8 hospitals i també destacar que hi ha dos hospitals que pertanyen a la nostra regió sanitària, la regió sanitària de Girona. Estan a Can Ruti de Badalona i el Trueta de Girona. Segons el Registre de Malalties Minoritàries de Catalunya, actualment hi ha 66.000 pacients diagnosticats. L'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament no sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar informació personal ni efectuar cap pagament durant una trucada telefònica. També s'aconsella contactar amb els canals oficials davant de qualsevol dubte, una situació que ara ha passat amb aquests rebuts de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i han fet aquesta alerta perquè pot ser extensiva a qualsevol municipi. L'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. La programació inclou activitats físiques com gimnàstica correctiva, zumba, gap, aeròbic i també s'ofereixen classes d'anglès per adults, tallers artístics i també manuals com pintura infantil, guitarra o ganxet, entre d'altres. Les inscripcions es podran fer el dia 22 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i també el 23, 24 i 25 de setembre, en aquest cas en horari de tarda, de 4:45 fins a les 7. Això es pot fer al local de l'entitat, que és al carrer Barcelona, número 35, entre Sol Segona. El Centre Cívic Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet les preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de la plaça o bé els informaran si han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic en general amb les vacants disponibles. Maite Bayona portarà a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente, aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Maite Bayona ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar a les persones a reduir l'estrès i el soroll mental. Ho fa a través d'un recorregut de 21 dies per viure amb més calma, claredat i atenció al moment present.
3: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
1: Durant la presentació, els assistents podran descobrir eines per reduir el soroll mental i participar d'exercicis pràctics i senzills que són aplicables al dia a dia. Recordeu, serà divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'associació Els Fotògrafs de Pineda ja ha donat a conèixer els guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. El premi a la millor col·lecció ha estat per a Mireia Cabrero. La col·lecció premiada mostra tres escenes de la Festa Major: el correfoc, el campanar envoltat dels focs i l'ambient de la fira amb un especial protagonisme de la llum i els colors. Pel que fa al tema els colors de la Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila, amb una imatge dels maduixots i la colla de Figueres fent pinya. El premi del tema a la festa des de baix ha estat per Jordi Vila, amb una fotografia captada des d'una perspectiva baixa per oferir una visió de com veu un infant la figura dels gegants. Finalment, Josep Murga Lleda ha guanyat a la categoria Anem de Fira, amb una imatge nocturna d'una atracció de la fira en ple moviment captada amb una llarga exposició. L'associació ha fet un agraïment a tothom qui ha participat i recorda que l'entrega dels premis es farà divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. I el temps, destacar avui una jornada d'ambient assolellat, bona mar i temperatures al voltant dels 30 graus a la costa. Estem a l'espera, però, d'un canvi de temps que arribarà dimecres, sobretot de cara a la tarda, amb risc de ruixats i tempestes que podrien ser fortes, tot i que no plourà a tot arreu. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
4: Demà al dematí, doncs, cels molt ennuvolats, pràcticament a tot Catalunya, núvols baixos, núvols alts, núvols mitjos, a partir de mig matí, migdia, poden aparèixer, o de fet es formaran, perquè això no és un front que avanci i que porti pluges, no és un típic front d'hivern, sinó generarà les núvols que creixin, es desenvolupin i donguin, doncs, pel vols del migdia, doncs, podien haver ja els primers xàfecs a l'àrea de Barcelona, per la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, els Vallesos, especialment, doncs, podia haver els primers xafes localment tempestuosos. I a la tarda, vespre, doncs, el ruixar les tempestes s'estendran per tot l'interior de Girona, interior de Barcelona, Montseny, Serra Transversal, interior de Girona, ruixats tempestes, i avançada la tarda, al vespre, doncs, aniran aquests ruixats del nord-est, aniran avançant cap a la Costa Brava Sud, Baix Empordà, Costa de la Selva, al Maresme, i bé, aniran avançant, doncs, cap a la Costa Central i Costa Brava Sud en especial. I força aparell elèctric. Demà els llamps i trons en algunes zones, doncs, seran d'aquells que imposen, podríem dir-ho. Temperatures, mentre no descarregui, com que estarà nuvolat, veurem que la temperatura es fa més confortable, però es mantindrà de moment càlida o molt temperada. Màximes que voltaran els 24-26 graus, aproximadament, les que esperem demà a l'Alt Maresme, perquè... i allà on vagi descarregant, doncs, evidentment, la temperatura anirà baixant, i, per tant, la mínima és probable que es dongui al final de la jornada, acompanyant tot aquest xafo i aquesta inestabilitat.

0: Són les dues. Notícies.
1: L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda,

0: L'art de Can Xaubet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. L'entitat anima la ciutadania a sumar-se a les seves caminades a l'aire lliure amb sessions de marxa nòrdica pensades per fomentar l'activitat física, la salut i el benestar emocional. Més informació a Instagram de l'associació. Ja s'han conegut els guanyadors del 11è Rally Fotogràfic. Són Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgalleda. L'associació Els Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir l'estrès i el soroll mental.
1: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
0: Una presentació que, com us deia, és divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu, un programa que inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llamos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
1: Treballar molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan ens fem grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica...

0: deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar doncs, que la gent es cuidi.
1: L'activitat està adreçada a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les dues seus de serveis socials, al carrer Major 44 o bé al carrer Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. En el cas de l'Alt Maresme, que pertany a la regió sanitària de Girona, els dos hospitals de referència seran l'Hospital de Girona Josep Trueta i Can Ruti de Badalona. El Centre Cívic de Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de plaça o bé se'ls informarà si han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic general per les places disponibles. I l'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. Una programació que inclou activitats físiques com ara gimnàstica correctiva, zumba o aeròbic. També s'ofereixen classes d'anglès per adults i tallers artístics i manuals. Les inscripcions es podran fer el 22 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i del 23 al 25 de setembre a la tarda de 4:45 a les 7. Serà al local de l'entitat al carrer Barcelona número 35. I el temps, ambient assolellat, bona mar i temperatures voltant els 30 graus a la costa. Tot això a l'espera del canvi de temps que arriba demà.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda, a Can Xauvet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. L'entitat anima la ciutadania a sumar-se a les seves caminades a l'aire lliure amb sessions de marxa nòrdica pensades per fomentar l'activitat física, la salut i el benestar emocional. Més informació a Instagram de l'associació. Ja s'han conegut els guanyadors del 11è Rally Fotogràfic. Són Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgalleda. L'associació Els Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir

0: l'estrès i el soroll mental.
1: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
0: Una presentació que, com us deia, més divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
5: Ràdio Pineda.

0: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu, un programa que inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llamos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
1: Treballa molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan ens fem grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica es deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar, doncs, que la gent es cuidi.
0: L'activitat està adreçada a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les dues seus de serveis socials, al carrer Major 44 o bé al carrer Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. En el cas de l'Alt Maresme, que pertany a la regió sanitària de Girona, els dos hospitals de referència seran l'Hospital de Girona Josep Trueta i Can Ruti de Badalona. El Centre Cívic de Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de plaça o bé se'ls informarà

plaques i han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic general per les places disponibles. I l'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. Una programació que inclou activitats físiques com ara gimnàstica correctiva, zumba o aeròbic. També s'ofereixen classes d'anglès per adults i tallers artístics i manuals. Les inscripcions es podran fer el 22 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia i del 23 al 25 de setembre a la tarda de 4:45 a les 7. Serà al local de l'entitat al carrer Barcelona número 35. I el temps, ambient assolellat, bona mar i temperatures voltant als 30 graus a la costa. Tot això a l'espera del canvi de temps que arriba demà.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Ràdio Pineda. Between an adult and a child.

0: Són les 6. Notícies.
1: L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda, a Can Xauvet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. L'entitat anima la ciutadania a sumar-se a les seves caminades a l'aire lliure amb sessions de marxa nòrdica pensades per fomentar l'activitat física, la salut i el benestar emocional. Més informació a Instagram de l'associació. Ja s'han conegut els guanyadors del 11è Rally Fotogràfic. Són Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgalleda. L'associació Els Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir l'estrès i el soroll mental.
2: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
1: Una presentació que, com us deia, més divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

0: Show on.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a serveis socials, al carrer Major 44 o al passeig Diputació 8 de Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Ets de Pineda i vols mantenir la memòria activa i exercitar la ment? L'Ajuntament de Pineda posa en marxa una nova edició dels Tallers de la Memòria, una proposta adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar les capacitats cognitives. Els tallers consisteixen en activitats i exercicis pràctics dirigits per una monitora especialitzada. L'objectiu és estimular la memòria i afavorir un envelliment actiu. El programa inclou una sessió setmanal d'una hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers aniran a càrrec de la treballadora familiar municipal Quima Llanos, que ens ha parlat d'aquests tallers.
2: Treballar molt el raonament, el llenguatge, l'escriptura, per adquirir i recuperar agilitat mental. A vegades, quan estem grans, pensem, bueno, ja la vida ja la tinc feta i ja una mica es deixen, no? Aquest taller és això, el que fa és fomentar, doncs, que la gent es cuidi.
1: I també ha explicat a Ràdio Pineda la importància dels vincles que es generen en aquests grups.
2: També és el bon vincle que es fa, bueno, les emocions que surten, no? I que és molt bonic. Jo ho recomano 100% perquè la gent és que de seguida comparteix la seva vida, les seves coses, els seus projectes.
1: L'activitat està dirigida a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, que no pateixin cap demència. Hi haurà dos grups. Un començarà el 22 de setembre a Pineda Centre, al carrer Riera 31, amb sessions cada dimarts. I l'altre començarà el 23 de setembre al Casal d'Avis de Poblenou, els dimecres. Les inscripcions ja es poden fer a les seus de serveis socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació número 8. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica, les anomenades XUEC, per millorar l'atenció a les persones amb malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques a Catalunya. Amb aquestes noves incorporacions, el sistema sanitari català ja compta amb 13 xarxes especialitzades en aquest àmbit. La nova xarxa dedicada a les malalties minoritàries cardíaques està formada per 8 hospitals i també destacar que hi ha dos hospitals que pertanyen a la nostra regió sanitària, la regió sanitària de Girona. Estan a Can Ruti de Badalona i el Trueta de Girona. Segons el Registre de Malalties Minoritàries de Catalunya, actualment hi ha 66.000 pacients diagnosticats. L'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament no sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar informació personal ni efectuar cap pagament durant una trucada telefònica. També s'aconsella contactar amb els canals oficials davant de qualsevol dubte, una situació que ara ha passat amb aquests rebuts de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i han fet aquesta alerta perquè pot ser extensiva a qualsevol municipi. L'Associació de Dones Pinedenques prepara una nova temporada d'activitats amb una àmplia oferta de cursos, tallers i propostes formatives. La programació inclou activitats físiques com gimnàstica correctiva, zumba, gap, aeròbic i també s'ofereixen classes d'anglès per adults, tallers artístics i també manuals com pintura

0: infantil, guitarra o ganxet, entre d'altres. Les inscripcions es podran fer el dia 22 de setembre, de 10 del matí a 1 del migdia, i també el 23, 24 i 25 de setembre, en aquest cas en horari de tarda, de 4:45 fins a les 7. Això es pot fer al local de l'entitat, que és al carrer Barcelona, número 35, entre Sol Segona. El Centre Cívic Poblenou ja ha fet el sorteig de places pels nous cursos i tallers de tardor per les persones empadronades a Pineda. Els usuaris que han fet les preinscripcions aniran rebent els correus amb la confirmació de la plaça o bé els informaran si han quedat en llista d'espera. A partir del 24 de setembre, la inscripció s'obrirà al públic en general amb les vacants disponibles. Maite Bayona portarà a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente, aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Maite Bayona ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar a les persones a reduir l'estrès i el soroll mental. Ho fa a través d'un recorregut de 21 dies per viure amb més calma, claredat i atenció al moment present.
1: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
0: Durant la presentació, els assistents podran descobrir eines per reduir el soroll mental i participar d'exercicis pràctics i senzills que són aplicables al dia a dia. Recordeu, serà divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'associació Els Fotògrafs de Pineda ja ha donat a conèixer els guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. El premi a la millor col·lecció ha estat per a Mireia Cabrero. La col·lecció premiada mostra tres escenes de la Festa Major: el correfoc, el campanar envoltat dels focs i l'ambient de la fira amb un especial protagonisme de la llum i els colors. Pel que fa al tema els colors de la Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila, amb una imatge dels maduixots i la colla de Figueres fent pinya. El premi del tema a la festa des de baix ha estat per Jordi Vila, amb una fotografia captada des d'una perspectiva baixa per oferir una visió de com veu un infant la figura dels gegants. Finalment, Josep Murga Lleda ha guanyat a la categoria Anem de Fira, amb una imatge nocturna d'una atracció de la fira en ple moviment captada amb una llarga exposició. L'associació ha fet un agraïment a tothom qui ha participat i recorda que l'entrega dels premis es farà divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. I el temps, destacar avui una jornada d'ambient assolellat, bona mar i temperatures al voltant dels 30 graus a la costa. Estem a l'espera, però, d'un canvi de temps que arribarà dimecres, sobretot de cara a la tarda, amb risc de ruixats i tempestes que podrien ser fortes, tot i que no plourà a tot arreu. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
2: Demà al dematí, doncs, cels molt ennuvolats, pràcticament a tot Catalunya, núvols baixos, núvols alts, núvols mitjos, a partir de mig matí, migdia, poden aparèixer, o de fet es formaran, perquè això no és un front que avanci i que porti pluges, no és un típic front d'hivern, sinó generarà les núvols que creixin, es desenvolupin i donguin, doncs, pel vols del migdia, doncs, podien haver ja els primers xàfecs a l'àrea de Barcelona, per la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, els Vallesos, especialment, doncs, podia haver els primers xafes localment tempestuosos. I a la tarda, vespre, doncs, el ruixar les tempestes s'estendran per tot l'interior de Girona, interior de Barcelona, Montseny, Serra Transversal, interior de Girona, ruixats tempestes, i avançada la tarda, al vespre, doncs, aniran aquests ruixats del nord-est, aniran avançant cap a la Costa Brava Sud, Baix Empordà, Costa de la Selva, al Maresme, i bé, aniran avançant, doncs, cap a la Costa Central i Costa Brava Sud en especial. I força aparell elèctric. Demà els llamps i trons en algunes zones, doncs, seran d'aquells que imposen, podríem dir-ho. Temperatures, mentre no descarregui, com que estarà nuvolat, veurem que la temperatura es fa més confortable. però es mantindrà de moment càlida o molt temperada. Màximes que voltaran els 24-26 graus, aproximadament, les que esperem demà a l'Almeresma, i allà on vagi descarregant, doncs, evidentment, la temperatura anirà baixant, i, per tant, la mínima és probable que es dongui al final de la jornada, acompanyant tots aquest xafo i aquesta inestabilitat.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

Energia positiva.

0: Les 8. Notícies.
1: L'associació Marxa Nòrdica i Benestar de Pineda reprèn aquest dimarts les caminades. Avui, des de les 7 de la tarda, a Can Xauvet presentaran el projecte i explicaran les diferents activitats d'aquesta nova temporada. L'entitat anima la ciutadania a sumar-se a les seves caminades a l'aire lliure amb sessions de marxa nòrdica pensades per fomentar l'activitat física, la salut i el benestar emocional. Més informació a Instagram de l'associació. Ja s'han conegut els guanyadors del 11è Rally Fotogràfic. Són Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgalleda. L'associació Els Fotògrafs de Pineda els ha donat a conèixer aquests guanyadors del Rally Fotogràfic de Festa Major. Recordem que els participants havien de fer fotos dels tres temes proposats. El premi a la millor col·lecció ha estat per Mireia Cabrero. Pel que fa al tema Colors de Festa Major, el guardó ha estat per Narcís Vila. I el premi del tema La Festa des de Baix ha estat per Jordi Vila. Josep Morgalleda ha guanyat en la categoria Anem de Fira amb una imatge nocturna d'una atracció de fira en ple moviment. L'entrega de premis es farà el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a Can Comas. Maite Bayona porta a Pineda les claus per reconnectar amb el moment present. L'autora presenta el seu llibre Vive el presente, dale un respiro a tu mente. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. L'autora ha explicat a Ràdio Pineda que és un llibre que vol ajudar les persones a reduir l'estrès i el soroll mental.
2: Serà una presentació vivencial perquè pugueu tenir un tastet de lo que és viure el present. Aprendrem a disminuir el soroll de la ment perquè puguem gaudir molt més de totes les coses de la vida.
1: Una presentació que, com us deia, més divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. I l'Ajuntament de Malgrat i la policia local han alertat d'una estafa telefònica en què els autors es fan passar per treballadors municipals per reclamar un suposat pagament pendent de la taxa d'escombraries. Els estafadors demanen dades personals i bancàries amb l'excusa d'evitar recàrrecs o conseqüències per l'impagament. Les autoritats recorden que l'Ajuntament de Malgrat ni cap ajuntament sol·licita mai dades bancàries per telèfon i recomanen no facilitar cap informació durant una trucada telefònica.

energía positiva. So Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Radio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

Radio Pineda. Radio Pineda.